me di confiant, no eren més lliçons. Qualitat i no és criança, de tot de brillant d'innocència, i na metges ditallada, temporal tal vez que mai n'ha.